aquí. Mos prometíem a cel i avui mos tiran terra damunt. Plen de prejudicis, prensa, desconfiança, d'ador desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. I un dia també tindré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Xat simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernassa, els baixos.